0: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
1: Tiri, tiri, tiri.
2: Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
3: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo. No como la fórmula coche casa de línea directa. Ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
2: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
3: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas.
5: ¡Qué bien te viene la financiación 100% del Corte Inglés!
6: Financia tus compras hasta en 12 meses, TAE 0%, sin intereses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
5: Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
6: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
5: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
7: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
8: Las 11 y 31 minutos de la mañana. Estamos.
0: El 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar y hasta de escuchar la radio. Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
9: Y estos días,
0: El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
10: Con la colaboración de Línea Directa. El valor de ser directo.
11: La SER. El sonido de la vida.
12: ¿Ya has pensado que te vas a poner, Pepe, para mañana?
13: Mañana tengo dudas. Yo creo que apostaré por el negro. Me dice todo el mundo que el negro me va bien.
12: ¿El negro?
13: El negro a la cana le va perfecto.
12: Cualquier cosita que tú te pongas.
13: Sí, yo la verdad que va bien.
12: Terminan 6 horas de programa. 6 razones por las que esto ha merecido la pena.
13: Bueno, pues merece la pena también lo que no se debe normalizar. Hoy los oyentes de Hoy por Hoy se han despertado a las 6 con el sonido de un linchamiento.
14: ¡Joder! ¡Joder!
13: Bueno, pues unos manifestantes en Ceuta apedreaban ayer y golpeaban un coche en el que creían que iban miembros de Neu Goriak, pero los que iban dentro eran una abogada, una activista y la diputada ceutí Julia Ferreras, con la que hablabas esta mañana.
15: Con mucho miedo, Aymar, muchísimo, muchísimo miedo. De hecho, hubo un momento que miré a Rafa y no le pude garantizar que fuésemos a salir de ahí. Pero es que da igual quién estuviese en ese coche, que no podemos ir a destrozar el coche ni a linchar a nadie. Los inmigrantes se irán. Cada uno donde se tenga que ir, conforme a la ley. Pero aquí nos quedaremos los ceutíes. Y al final, esto es una ciudad muy pequeña, en la que todos al final nos conocemos de una manera o de otra.
13: Bueno, la segunda razón nos lleva de nuevo a Ceuta. Nos visitaba hoy en El Pulso la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y dejó claro qué pasará con los menores que entraron en Ceuta.
16: Yo creo que la mayoría se quieren quedar en España.
12: ¿Y se van a quedar?
16: Y se van a quedar. Claro. Porque hay una ley que les protege. Porque en nuestro país, y lo digo con mucho orgullo, en nuestro país no importa la nacionalidad y el origen de un niño, tienen protección universal.
13: Protección universal. Tercera razón por la que este programa mereció la pena. En El Pulso hablábamos de las presiones que está sufriendo por el gobierno de la Comunidad de Madrid el cirujano Luis Alberto Marto, que denunció la manipulación de las listas de espera en el hospital Ramón y Cajal. Y esto nos llevó a recordar con José Precedo lo que ocurrió hace 20 años con el doctor Montes, que también plantó cara a la Comunidad de Madrid. Lo recordaba con mucho dolor su compañero Miguel Ángel López Varas.
17: Los que habíamos apoyado a Montes, quitándome a mí, a todos los echaron.
12: 20 años después, ¿valió la pena haberse puesto en la pancarta al lado de Montes?
17: Sí, sí, sí. A mí sí, porque claramente Luis ya no puede venir. Entonces alguien tiene que defender lo que defendía Luis Montes y el trabajo que hicimos.
12: Ha sido durísimo.
13: Muy dura este momento. Y la cuarta razón ha sido tu conversación hace una hora con Aurora Herrero. Hace 2 años le diagnosticaron Alzheimer.
12: ¿Los síntomas los empezó a notar usted? ¿Se los notaron sus familiares? ¿Cómo fue?
18: Yo. Empecé yo. Se me olvidaban cosas. Yo que he tenido una memoria estupenda. Y se me olvidaban cosas.
12: ¿Eran cosas cotidianas las que se le olvidaban o eran cosas del pasado?
18: No, lo grave es que se te olvide lo cotidiano, claro. Del
13: ¿Con qué naturalidad nos contaba Aurora su proceso? La quinta razón es la democracia. Granja de la Costera, un pueblo de Valencia de 300 habitantes, vota hoy para recuperar el sonido por la noche de las campanas que dan la hora y que dejaron de hacerlo por la denuncia de un vecino. Su alcalde es José Miguel Marín.
12: No, pero que esto a las 3 de la mañana, alcalde, esto, como uno tenga el sueño un poquito ligero, esto le mata a uno, ¿o no?
1: La gente del pueblo que está acostumbrada a toda la vida, sinceramente las echan de menos, porque dicen que se encuentran un vacío. Ellos antes, pues claro, a lo mejor se despertaban a las 4 y en todo momento sabían qué hora era sin mirar al reloj. Claro, ahora se encuentran un vacío.
13: Un vacío, ese vacío de que la campana se despierte cada hora. Bueno, y la sexta razón la encontramos muy cerca del pueblo de las campanas. No sé si afectados por ellas nos entró el primer oyente de la mañana así.
9: Hola, buen día. Soy Pep, de Alchimesí, Valencia. Hoy me he despertado, la cuesta de enero no, la de septiembre. Me apunté al gimnasio y estoy hecho polvo. Así todas las mañanas.
12: Es que los lunes.
13: Los lunes son muy malos para todos.
12: Y mañana martes, y mañana un día muy especial para este equipo, para este programa, para esta cadena y para la radio en España. Mañana se cumplen 40 años de Hoy por Hoy y lo vamos a celebrar todos juntos en el Teatro Gran Vía de Madrid. Les esperamos mañana. Sean felices. Adiós.
0: Hoy por Hoy. Con Aymar Bretos.
19: Radio Alcoy. Cadena SER.
20: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 24 grados centígrados.
19: Hoy por hoy, Alcoy. Maribel Vicedo.
21: Molt bon dia, com estan? És dilluns 21 de setembre i amb aquestes notes iniciem el tram local del nostre magazín. Fins a les 2 del migdia hi haurà molts diàlegs radiofònics per contar-los part de l'actualitat i també part de la història, o de l'homenatge, millor dit. En no res, Lorena Zamorano, regidora de Turisme, en parlarem sobre la Fira Modernista que avui enceta eixa setmana gran que conduirà al cap de setmana, tant divendres, dissabte com diumenge. Serà el forte d'aquest esdeveniment que en aquest 2026 està dedicat a Gonzalo Barrachina Sellés. A més, en històries d'ací, avui estarà l'historiador Lluís Vidal amb un homenatge, però no es desvela res més, perquè els convidem a que ho escolten. Com també escoltaran les veus protagonistes de la romeria que ahir Alcoy va protagonitzar, va rebre en eixa edició especial on van poder veure a les dues imatges dels patrons d'Alcoy. Un d'ells és Sant Jordi, ja ho saben, i l'altre la Mare dels Lliris. Després de l'informatiu de la una del migdia estarà Fina amb les cartes del tarot i els últims compassos dels dilluns ja ho coneixen. Els dediquem a vostès, els oients de Radio Alcoy, que podran cridar en directe o també emetrem els missatges que han deixat enregistrats tant al contestador com al WhatsApp per a fer aquests missatges de queixa, suggeriment, felicitació, el que consideren. Gràcies per estar a l'altra part de la ràdio, per sintonitzar el 1485 de la onda mitja, 100.8 de la freqüència modulada o la ràdio online. Sense més, benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy.
22: L'Institut Pare Vitoria amplia la seva oferta formativa amb el nou cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural, format per a dissenyar i gestionar espais verds, jardins, parcs naturals i instal·lacions agràries, amb nombroses oportunitats laborals públiques i privades. Cicles de les famílies Química, Seguretat i Medi Ambient i Agrària. Batxillerat nocturn, ideal per a compaginar estudis i treball. Recorda, el termini de matrícula finalitza el 15 d'octubre. No et quedes sense la teua plaça. Més informació a la web i al telèfon del centre. Institut Pare Vitoria, ensenyament públic i de qualitat.
21: Lorena Zamorano, regidora de Turisme, bon dia.
23: Molt bon dia.
21: Què penses en un 21 de setembre de 2026?
2: Pues que queda una setmaneta ja pel lo gran, que és el cap de setmana, que portem moltes activitats fetes, però esta setmana ja venen concentrant-se tots els dies, i que estic molt contenta de l'acollida que estan tenint en general totes les activitats. Espero que esta setmana que entra continue, i sobretot que el cap de setmana ja siga el colmo, no?, de participació. Molt contenta en general, sí.
21: La Fira Modernista d'Alcoi 2026, que està dedicada a Gonzalo Barrachina Sellés i que aquesta vesprada les atimitza, el cartell ja lluirà a la façana de l'Ajuntament d'Alcoi.
2: Sí, el cartell és conegut perquè l'utilitzem per a la promoció, però bueno, el fet de posar-ho en la façana de l'Ajuntament indica ja que estem en plena setmana. Ara ja és un mes, però bueno, ho concentrem en una setmana. I jo crec que, bueno, que agradarà molt. En general, jo crec que ha agradat. I també es coneixerà l'autor, que encara no s'ha dit.
21: Ai, anava a preguntar-te.
2: Ha sigut una sorpresa, també a petició de l'autor. I bueno, esta vespre es destaparà la incògnita. Esperem que vinga molta gent i sobretot en després, que hi ha una xerrada, una conferència sobre la figura de Gonzalo Barrachina, que jo crec que és molt conegut, però un gran desconegut també per part de molta gent, i d'esta manera pues, bueno, pues donem a conèixer un nou personatge per a la nostra ciutat.
21: Per què vau triar Gonzalo Barrachina per a aquesta fira?
2: Pues mira, feia molt temps que hi havia gent del món de la música que estava dient, i la música quan? Clar, nosaltres la música en aquell moment va ser una explosió de totes les arts, també en qüestió de música, i nosaltres, autors i artistes de totes les disciplines, si d'algo pot lluir al coll, i en aquesta època és perquè ho tocàvem tots els palos. I enguany, jo crec que era el moment també per un poc vincular el 750 aniversari, la festa, en la Setmana Modernista, i vam pensar que la música era el que ens podia unir. I tenim un personatge que coneixem tots a través de l'himne, que era la figura esta que ara hem posat en valor, que és Gonzalo Barrachina. O sigui que ha sigut un poc unir, no?, les dues festivitats en una o enllaçar-les. També d'aquesta manera l'associació ha organitzat esta glòria històrica per també un poc fer-nos, tornar-nos el favor, no? I jo crec que serà espectacular. El cap de setmana espero que el temps ens acompanyi, que li tinc que dir jo, com sempre, al mago molt, que faci el que tinga que fer perquè passi, però bueno, a nivell d'activitat serà molt gran.
21: Parlaves de Gonzalo Barrachina, de la seva música, tots coneixem l'himne o per exemple el pas doble d'Ecos del Levante, però gràcies a aquestes iniciatives con la glòria es podrà escoltar el pas doble Goya o el treball amb la sarsuela Los viejos compadres, que va reestrenar-ho.
2: Sí. És que al final el que ens dona el personatge és tot això, perquè n'hi ha un món a través del personatge i de la disciplina. No sols es parla de Barrachina, estes setmanes també s'ha parlat dels indrets que tenia el coll en el que d'alguna manera es feia música o tenien vinculacions en la música, en una conferència que va estar la Mar d'Entretinguda organitzada per el CAEA. La conferència de Barrachina es parla de música i també és una forma de posar en valor els músics tradicionalment i ara si no fora per els músics i tu eres un bon exemple, si no fora per vosaltres no n'hi hauria festa, almenys al País Valencià. Per tant, era també un reconeixement a la música en general, que gràcies a ella pues, podem gaudir de les nostres tradicions.
21: I també ho heu apropat als escolars amb la maleta viatgera, no?, i amb Rubén Mira, que ha anat ahir recorrent els centres educatius on han de conèixer a Gonzalo.
2: Sí, Gonzalo cantó. Este projecte va néixer, no sé si el primer o el segon any de fira, i la veritat és que és una forma, jo crec, molt planera i molt didàctica d'apropar no sols el personatge cada any, sinó el context històric, la corrent artística, els més xicotets. Clar, tu tens que utilitzar un llenguatge diferent en ells, no pots anar a una conferència perquè els xiquets s'avorririen. I hem trobat que aquesta fórmula interessa, inclús ja des de ben xicotets, els alcoians, reconeixem que som una ciutat modernista, sabem del nostre passat, és una forma que trobem que tenim que continuar fent-la i ens aprofita també per a estrenar aquest personatge. I Barrachina ha anat enguany, sí que a tots els col·les no, perquè el que dia enguany hem tingut el hàndicap que tenim la vaga i això ha impedit un poc l'activitat de normalitat. Però bueno, han anat a molts col·les i ara es fan també visites guiades en determinats col·legis. I aquesta part jo estic molt contenta perquè al final això també és coneixement, no? de la nostra ciutat i els orígens, i des de xicotets ja va calant. O sigui,
3: sí.
2: Que...
3: sí, sí, sí. Des de ja i fins a aquest divendres hi ha activitats que, per cert, a la Turistinfo poden agafar les agendes diàries, que és molt bonica, és un format també molt portable. Uh-huh. I com siguem el Forte, Lorena arribarà el divendres a les 7:30 de la vesprada amb una novetat d'última hora, i és que faran deixar declamació d'obertura oficial dos personatges històrics.
2: Aixina és, tindrem al propi Barrachina, que vendrà del passat a fer-nos el pregó, i en companyia de don José Canalejas, que va ser polític, diputat per la província d'Alacant, va ser president del govern i tota una figura que a més va reportar molts beneficis i va granar molt cap al Coll. De fet, el pont del viaducte va ser gràcies a ell. El dissabte es farà aquesta recreació de la inauguració i ell estarà, evidentment, com aleshores, perquè és una recreació. Ja ha volgut vindre el dia de antes, ja que estava així, que tenia que vindre, pues, per acompanyar a Barrachina en el pregó. Tots dos realment es van conèixer, van tindre... Per tant, no és d'estranyar que puguem veure-los junts. I bueno, i ara, fora de conyes, jo crec que és una cosa que hem encetat per necessitat, perquè bueno, vam tindre un xicotet problema en el pregoner d'agenda, però jo crec que la solució esta que s'ha donat igual mos enceta un nou camí que no havíem explorat, i és que el propi personatge faig el pregó cada any. I bueno, jo sé que passarem un moment divertit, gaudirem de dos bons actors que té la ciutat i que segur ho faran superbé. Vull dir també que això està preparat, vull dir que no aniran allà a portar gaiola, sinó que el text l'ha fet un altre gran d'este poble, que és Ximo Llorenç, i al que vull agrair-li sempre la seva predisposició, perquè sempre que alça el telèfon la veritat és que tinc resposta. Així que convidar a tots a que vinguin al pregó i que participen de tot. Si volen vestir, vestit. Si no, també. Que això és de tots i hi ha que gaudir-ho cada un conforme vulga.
3: I després, ja de cara al dissabte i el diumenge, la Glorieta serà un dels epicentres d'aquesta celebració, missa, fira, serà la inauguració. Jo primerament preguntar quines localitats, que sempre sabem que tenim visita d'altres municipis amb modernisme, quines ens visiten aquest any?
2: Pues enguany tenim una fira internacional. Per primera volta tenim països de fora d'Europa, però bueno, vendrà Riga, que està dins de la ruta europea del modernisme, vendrà la pròpia ruta europea en un stand que representa un poc a tots els associats, i ja és tradicional, doncs Barcelona, en Guany Terrassa no ve, han tingut problemes d'agenda, es veu que tenen que anar a altres coses i no han pogut vindre, però vendrà la Diputació de Barcelona, Barcelona com a tal, a través de l'estudi de paisatge urbà, que són els que venen sempre, vendrà Carcaixent, vendrà Novelda, vendrà Teruel, no vull deixar menar ningú, però ja és tradicional, crec que Sueca també ve, i bueno, la idea és anar fent això gran, i si és internacional, pues genial, perquè ens dona també l'oportunitat de conèixer altres ciutats en modernisme i obrir-nos també el camí a poder-les visitar-les i a crear llaços també d'encontre, que tinc un projecte en aquest sentit preparat, que no vaig a desvelar, però alguna cosa d'això n'hi ha també, però ja ho parlarem.
3: Ah, no, ja ho contaràs.
2: Ja ho contarem.
3: No, és el que dius tu, vas a visitar l'estand de la Glorieta d'aquests jocs i ja el planifiques un viatge.
2: Claro, claro.
3: Vas allà, i a banda també hi haurà moltes entitats a la pròpia Glorieta, que és la inauguració, serà a les 10:30 del matí, el dissabte 26, la inauguració de la novena edició de la Fira Modernista.
2: Imagina't, on estem ja, qui ho haguera dit?
3: Des de 2017.
2: Sí, sí, sí. I perquè van tindre la pandèmia pel mig, si no, seríem ja 10. Pues jo estic molt, molt contenta d'haver iniciat un camí que espero que siga molt durader i que reporte molts beneficis a la nostra ciutat. A nivell cultural, jo crec que està reportant-los perquè moltíssima gent per a aquest event anual es preocupa durant l'any per fer investigació i al final estem traent a la llum diaris, documentació que estaven escalaixos i gràcies a això coneixem el nostre passat, però també a nivell reputacional i a nivell turístic estem creant un recurs nou que espero que reporte molts beneficis en el sentit de que, com dic sempre, és un recurs que sempre està, que no és estacional, sinó que està tot l'any i que al final, en el fons, el que estem promocionant és el patrimoni de la ciutat, del patrimoni modernista, i és un reclam que esperem que en el futur continue creant expectació i motius per a vindre. I la Glorieta, ja que parlem de la Glorieta, enguany no n'hi ha que perdre's, perquè a part de la fireta, de les entitats que sabeu que sempre estan allí i de l'oferta de balls i tot el que n'hi haurà un escenari específic allí en el que passaran coses. Passaran coses molt xules, com un sainet, passaran coses molt xules com una zarzuela, com un ball, i així que no hi ha excusa. Ahir n'hi ha un triangle, no? Mm-hmm. De carrer Sant Llorenç, carrer Sant Nicolau i Glorieta, que passaran moltíssimes coses.
3: I que, clar, i amb la gent de la mà podem anar veient els horaris i acudint a totes aquestes activitats. Esmentaves donar a conèixer el patrimoni, tot l'esforç, tot el treball que porta aquest esdeveniment i també la vertent econòmica, perquè a banda dels turistes que puguen vindre a visitar-nos, també el que es genera, sí, anar a comprar-te la indumentària, a la perruqueria aquest dia, anar a dinar, a sopar, es genera, sí, sí, també hi una sinergia, no?
2: Es genera un moviment econòmic per a la ciutat que era el fondo de tot això, perquè fas les coses per divulgar la cultura, evidentment, però la cultura és una indústria en si mateixa i no n'hi ha res més bonico que jo crec que ser capaços de tindre un producte turístic a partir de la cultura, perquè la cultura és la nostra essència, el que som, i que vinguin a veure el que som és perquè ho fem bé. I jo estic molt orgullosa de lo que som. I gràcies a això jo crec també que està movent-se en un mes, com dic sempre, que tradicionalment un mes que la gent està apurada perquè tots tenim xiquets, o que si la volta al col·le, que si les bolses, que si els corticoles, i això mos... Però n'hi ha un apartat, ara ja està fent-se un apartat, de fet, dels comerços, de roba, tenen ja indumentària, complements, peluqueria, vull dir que es maneja tot, gastronomia. Avui parlava, perquè m'ha anat per un altre assumpte al Savoy, i els he preguntat, escolteu, i de, per a pernoctar, teniu pernoctes per al cap de setmana? I m'ha dit que sí. Veig gent de fora ja a quedar-se a dormir els tres dies i diu que, a més, que venen com el baúl de la Piquer en trajes, diu que es canvien fins a tres voltes al dia. La gent que ve de fora, que té tres, sí, no, tres mudes, que diem així, o siga, que és molt contenta.
3: Jo sé que crec que ja està molt arraigat a l'agenda que l'última setmana de setembre la cita està en el modernisme en el Coll.
2: Sí. Sí, sí, l'última, però és que ja vam a començar el dia 3 de setembre, sí, en això, eh? I ja n'hi ha activitat per a tot el mes. I després el que queda, perquè al final això ve molta gent, venen mitjans de comunicació, venen influencers, que ara vulguem, mos agrada o no mos agrada, però les xarxes socials i tiktokers, i això va fent-se una promoció que mos beneficia per a l'altre any. I cada volta tenim que arribar a més gent. Sempre de manera sostenible, perquè jo dic, les coses es fan per nosaltres i en la mesura que ho fem bé i ho sentim, vendrà gent de fora a mirar-nos. No, no té que haver res impostat, però sí que té que ser un motor.

0: Jo dic, ojalà siguin molts anys. I això anirà canviant, qui ho dirigisca, qui no ho saps. Uh-huh. I lo, al final, lo que la societat alcoiana vulga que siga això. Ha començat d'una manera, igual acaba d'una altra. Però és una pena que això vagi perdent-se, l'ànimo, no? I convidar a tot el món i que s'acomboyen els amics i que isca, que es visca o que no, però que s'acomboyen i que isquen al carrer.
1: Lorena Zamorano, moltíssimes gràcies per vindre, sobretot en aquest dia que enceteu aquesta setmana gran, i bona Fira Modernista 2026.
0: Gràcies a vosaltres per la difusió i esperem que així siga.
2: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
3: Històries d'ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.
4: Lluís Vidal Pérez, historiador, professor de l'Institut Pare Vitoria, a més de secretari del CAEA, de nou, benvingut a Històries d'ací a Ràdio Alcoi.
5: Hola,
4: què tal?
5: Què tal? Molt bé, gràcies.
4: Avui, Lluís, vol retre-li un xicotet homenatge a Paco Blai, col·laborador d'aquest mateix programa i del qual vam lamentar fa poc la seva defunció. En concret, Lluís, ve a parlar-nos de la seva tasca investigadora. No és així, Lluís?
5: Sí, efectivament. Clar, de Paco s'ha parlat molt aquestes setmanes enrere. Ha sigut una persona molt, molt volguda. I especialment en el CAEA ens ha deixat un buit molt gran, i en la junta directiva, ell era company de junta. De fet, va col·laborar, ja com has dit, en 4 programes d'estos d'històries d'ací. I bé, ell el recordarem per la seva afabilitat, per la seva bonomia, però també per la seva saviesa. I això volia parlar jo avui un poquet de quina ha sigut la seva trajectòria com a investigador en la seva vida.
4: I quin seria el primer camp d'investigació de Paco Blai que voldries destacar?
5: Pues podríem començar per l'aspecte didàctic, no? Ell sempre va dir que si tornara a nàixer seria professor, no? I així el recorda molts alumnes, no? que van passar per les seues classes. Però en realitat ell al principi no anava per ahí. Ell va començar a estudiar, bueno, ell és de Sueca, ell era nascut en Sueca, i va començar estudiant en el seminari de Montcada, i després es va llicenciar en teologia en la Universitat Pontifícia de Salamanca. Per sort per a nosaltres va deixar la carrera sacerdotal, no? I després també es va llicenciar en Geografia i Història en València i acabaria traient la plaça i bueno, va acabar així en el Pare Vitoria al voltant de l'any 1980, si no recorde malament. També es va fer un màster en didàctica de la Geografia i la Història i al final va obtenir la plaça de catedràtic en el mateix institut. Allí en el centre va deixar, com dic, una profunda petjada, tots els recorden, companys, alumnes. També va estar uns anys en el centre de formació de professors. Ell va ser un dels principals impulsors de la revista Eines, que encara avui en dia, pues ara mateix precisament sóc jo el coordinador de la revista. Va fer alguns quaderns. Per cert, pròximament vindrà Enrique Moltó a parlar en un programa específicament d'un d'aixòs quaderns que va fer Paco Blai amb els seus alumnes. I després també té una sèrie de quaderns didàctics, sobretot en companyia d'Àngel Beneito, que serà el seu gran company de publicacions, no? Per mencionar-ne alguns, amb Àngel i amb altres autors, per exemple, Aprofitament didàctic dels arxius, en 1996, del taller a la fàbrica, la industrialització, en el 99. També va fer unes propostes didàctiques sociohistòriques per a la novel·la Júlia, d'Isabel Clara Simó. Amb Àngel també té Retrobant el passat, vestigis de la Guerra Civil al Coll, i també els van encomanar la proposta didàctica per a l'exposició aquella de Camins d'Art, no? De la llum de les imatges que vam tindre així en 2011.
4: És de veres. I entrant en aspectes historiogràfics, què ens podries comentar de les seues obres?
5: Pues la primera obra de Paco en solitari és molt curiosa perquè és de l'any 82 i va ser l'assaig Espanya Horizontal, introducció al concepte històric d'Espanya. És a dir, Paco ja parlava d'una cosa que en aquell moment encara no es parlava, que era en contraposició a aquesta Espanya vertical, no? Centralitzada, no? Des del punt de vista de Madrid. Ell definia aquesta Espanya més transversal, més de la perifèria, no? I procurant vertebrar més el

0: territori amb una mirada més horitzontal, no? Que és el títol de d'aquest assaig, no? Ja dic, es va donar a conèixer ahir, però el major mèrit de Paco i també d'altres com Àngel és, ha sigut fomentar la forma de treballar cooperativa, no? En els historiadors, perquè així no al coi la tradició que teníem d'investigació eren pràcticament jocs solitaris, no? Entre cometes, és a dir, si pensem, jo que sé, José Moya, Rafael Coloma, Adrián Espí, Rogelio Sánchez, Adrián Miró, José Boluda, és a dir, era gent que es dedicava a la seva parcel·la, no? I feia les seves publicacions, però pràcticament sense contacte entre ells, no? I això va canviar, i sobretot també, clar, el CAEA també ha format part d'aquest procés, amb Paco, amb Àngel, gent aixina que ha fomentat que treballant junts pues, podien fer moltes més coses, no? Perquè és aixina, n'hi havia projectes que sense col·laborar hauria sigut impossible que haguera nascut abans. Ell, de fet, ja tenia experiència, perquè en els anys 70 Paco ja va participar en la redacció de la gran enciclopèdia de la regió valenciana. I així, en concret, per exemple, tenim obres monumentals com la guia bibliogràfica de l'Alcoi al Comtat, que va coordinar amb José Mari Segura l'any 94, una obra enorme, eh? Hi ha molta gent darrere també. També va coordinar unes trobades de beneficència i sanitat amb Àngel Beneito i Joan Lloret, les jornades Alcoi, Ciutat i Patrimoni l'any 2000. Una altra obra de referència que encara s'utilitza és La premsa en les comarques de l'Alcoià i el Comtat. Si vols apropar-te a l'hemeroteca alcoiana, encara és una obra fonamental. La va coordinar amb Àngel, també. Amb José Mari i Àngel va fer Remigio Vicedo i l'arxivo d'Alcoi, va recuperar eixa publicació de fa més de 100 anys i la figura del cronista Vicedo. I també, per exemple, va col·laborar en la Fira Modernista l'any que es va dedicar a Doña Amàlia, doncs, amb Àngel Beneto i Alfonso Jordà van fer una exposició i un catàleg. I també valdria la pena mencionar les aportacions al voltant de la revolució del petroli, perquè ell, juntament amb Àngel, ja quan va ser el 125è aniversari, en l'any 1998, ja van impulsar una comissió que va traure avant, doncs, per exemple, una exposició del petroli amb un catàleg i també la edició en facsímil de dos escrits sobre els fets d'Alcoi de 1873. I ara, 25 anys després, en l'any 2023, que era el 150, doncs de nou, Paco i Àngel van impulsar de nou una comissió, ahir ja vaig estar jo implicat i Diego Fernández també, i van fer un nou catàleg i també van editar les actes de totes les conferències que van fer en aquell moment.
1: També va treballar molt per la va treballar molt la memòria històrica i democràtica, veritat, no?
0: Sí, és un altre dels seus grans camps d'investigació, ja dic, quasi sempre de la companyia d'Àngel Beneito, no? Per exemple, van fer homenatges als alcoians deportats, als camps d'extermini nazis. Ell també va recuperar les memòries de la guerra del militar Salvador Jordà, en aquest cas amb Emilio Laparra. També és autor de la biografia de Paco Aura Boronat, Resistència i dignitat enfront de la desmemòria, juntament amb Àngel i amb Nacho Lara. I també amb Àngel té Rutes de la memòria, vestigis urbans de la Guerra Civil, al COI, que és un format més de guia turística, podríem dir, i el que jo diria que és quasi el llibre definitiu sobre la guerra, sinó al COI, que seria Guerra i Revolució al COI, els jocs de la memòria.
1: Quines han sigut les seues últimes investigacions?
0: Bé, resulta que Paco en realitat ha tingut sempre un interès, el que passa és que el va deixar un poc apartat, que era l'humanisme valencià, no? Sempre ha sigut el seu gran camp d'estudi. Ell ha parlat, per exemple, d'Andreu Sempere, del pavor de Vicente Calatayud, però bueno, sobretot la seva gran passió ha sigut la figura de l'humanista Joan Lluís Vives. De fet, jo diria que Paco era sense dubte, un dels majors experts en la seva figura. I aquests últims anys s'ha dedicat a fer diverses publicacions al voltant d'aquest personatge. De fet, en té quatre en concret. En 2020 va publicar Sentències de Joan Lluís Vives, que on recopilava sentències, aforismes, refranys, en llatí, amb traducció catalana i castellana, Paco s'ho dominava el llatí perfectament, i de fet va ser premiat amb el Premi Joan Lluís Vives al millor llibre de Ciències Socials, Arts i Humanitats en 2021. Després també va traure Emblemes o escortes de l'ànima, de Joan Lluís Vives, una recopilació de consells de tipus moral i polític. La gran obra seria Sinequerela, Memòries apòcrifes de Joan Lluís Vives, una recreació literària basada rigorosament en tota la documentació sobre Vives. Ell s'ha llegit absolutament tota la producció de Vives. I l'última que va traure en 2025 va ser Joan Lluís Vives i l'amistat, que és una aproximació a l'entorn del filòsof, on parla de totes les relacions amb altres intel·lectuals de l'època que va tindre Vives. I bé, també puc avançar-vos, això ja és una exclusiva, que Paco té una obra pòstuma que es va estar treballant en ella pràcticament fins a l'últim dia. Li va donar temps a fer les últimes correccions i anem a presentar-la pròximament. Es tracta de Guia breu dels primers impresos valencians, 1473-1563, en la que ha col·laborat també la llibreria Llorenç, que està celebrant el seu 150 aniversari. La presentarem el dijous 15 d'octubre a les 19 hores en el CADA. I bueno, pues és la seva obra pòstuma.
1: En definitiva, una gran tasca com a historiador i a banda de la seva faceta humana, que també la tenia i tan volgut per tots, no?
0: Així és, Si poguérem definir d'alguna forma a Paco, pues ell era un home savi però discret, perquè sí que és veritat que feia gala de la seva discreció i per això el volíem tots tant. En definitiva, ha sigut un exemple, no?, per a tots nosaltres.
1: Bueno, que descansi en pau allà on estiga i bueno, ha sigut un homenatge, un record a Paco Blai, també col·laborador d'Històries d'Ací, bueno, membre destacat del CAIA. Lluís Vidal, professor de l'Institut Pare Vitòria, secretari del CAIA, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Històries d'Ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.
3: Pensando en cambiar de coche, en Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com. El COI deixa enrere un intens cap de setmana amb tots els honors per a la Mare de Déu dels Lliris. El passat dissabte era la solemne Eucaristia en l'església de Sant Mauri i Sant Francesc i després l'ofrena de flors per a la patrona, però va ser una celebració d'alguna manera inèdita perquè van participar la imatge de la Mare de Déu com també la de Sant Jordi el Xicotet. I ahir estava l'historiador Jordi Ortiz que feia la crida a la romeria des de l'escenari de la bandeja. Escoltem com va ser la crida.
4: Que es resguarda entre muntanyes com si les serres foren pètals d'un lliri i el coi fora el pístil. La vida batega al centre de la flor. Són una música que conserva el compàs dels telers, el treball de les fàbriques, les veus dels carrers. I la ciutat creix en la presència amb què s'obri un lliri, dia a dia, amb el treball i les il·lusions de la gent que l'habita. El coi avui crida la festa, crida a celebrar la seva patrona, la Verge dels Lliris, crida a continuar els passos de qui es van ensenyar aquesta tradició i es la van confiar perquè la fer és nostra. Un pas més cap a la Font Roja. Aquesta nit hem portat flors. Demà pujarem al seu santuari. La Font Roja serà el destí de la romeria que ens reuneix el tercer diumenge de setembre. Però cada dia, cada algú té la seva pròpia romeria. La de qui estudia per fer realitat una vocació. La de qui alça la persiana d'un comerç. La de qui cuida, la de qui ensenya, la de qui acaba la feina i encara té hores per a la banda, per a la filar, per a preparar una festa que serà de tots. Passos que necessiten constància, il·lusió i companyia i que es creuen cada dia pels ponts, per les places, pels carrers dels nostres barris. Demà, aquestes vides compartiran camí. Tindrem temps per a preguntar com va la vida i quedar-nos a esperar a escoltar la resposta, per parlar del que cadascú prepara, del que espera, del que voldria fer. També sí som poble, quan les il·lusions d'algú troben el suport de les altres. I amb Sant Jordi, que avui ens acompanyes en esta plaça, bé saps com sona el coi quan canta junt. Enguany celebrem els 750 anys del teu patronatge. Set segles i mig d'un nom que aprenem a dir des de menús i que cada abril arribem amb tota la força. Quan les bandes obrin la plaça i milers de veus s'alcen amb l'himne, el coi canta tot allò que sent. Eixe mateix poble, el de les entrades i la pólvora, demà pujarà a celebrar la seva patrona. Amb Maria de Nazaret, aquella dona de Palestina,
5: mare d'un fill anomenat Jesús, que la tradició presenta vestida de sol, amb la lluna als peus i 12 estrelles per corona. Els nostres pobles li donaren noms propis i al voltant d'ells alçaren santuaris i celebraren festes. A Gorga, la Mare de Déu de Gràcia, enguany fa 750 anys, de la troballa que situa la tradició en 1276. A Agres, el relat de l'aparició de 1484 porta la devoció a les altures de Mariola. A Cosentaina, les 27 llàgrimes de 1520 donaren nom al miracle. Noms que també són familiars, festes on ens sempre trobat, pobles d'on venen tantes famílies alcoianes, una terra que comparteix molt més que la proximitat de les seues muntanyes. I al coll, el 21 d'agost de 1653, segons contra la seva tradició, la seva imatge que aparegué en els bulls d'un giris al de la Font Roja. La dona, vestida de sol, quedava unida entre nosaltres a una flor de la nostra muntanya. Per això, demà tornarem al lloc que dona nom a la nostra patrona. La història de Quiris es conduís al Carrascar, a la frescor de l'ombra, a l'aigua de la font. Allí celebrem la festa envoltats d'allò que també ens fa el collans, l'estima per la serra, el gust de passar-hi el dia, el coneixement que algú va transmetre mentre es deia el nom d'una planta o es mostrava per on seguia un camí. Cuidar la Font Roja és donar continuïtat a aquesta estima, que d'ací molts anys algú puga descobrir este bosc, aprendre els noms i sentir l'alegria de fer-lo part de la seva vida. Aquesta persona també tindrà la seva manera de sentir el coll, les seues idees, els seus projectes, les seues ganes de participar. Fem-los lloc. La ciutat que va més estimar continua fent-se amb cada creació. Som gent de faena, de convertir un ofici en una manera de viure, de dedicar mesos d'assaig a la música d'un sol dia, de posar-nos d'acord perquè una festa ompli els carrers. Posem aquesta mateixa entrega en el coll que volem fer, en cada projecte que comença, en cada jove que troba així una oportunitat, en tot allò que podem aprendre els uns dels altres. El futur pren forma quan hi posem les mans. Demà, en la romeria, ens trobarem en els que fem el coll cada dia, amb les nostres vides, amb les nostres esperances, amb l'alegria de ser pobre. Per això, veniu, els que heu pujat tota la vida i els que descobrireu demà, els que coneixeu les cançons i els que les voleu aprendre. Aviseu els amics, ajunteu la família, prepareu l'esmorzar, un timonet per començar, un herbero per abrindar i, si teniu molta son, un golpe de cafè. Que sonen la dolçaina i el tabal, que comencen les danses, que la festa passe de casa en casa, de carrer en carrer, fins reunir-nos demà a la muntanya, al coll de Pons i Barrancs, de fàbriques grandes, de Sant Jordi i de la Verge de Giri. Demà tenim romeria, que s'ompli el camí de gent, que ressonen les nostres veus entre les carrasques, que quan el sol il·lumina la Font Roja, el coll arriba amb tota la seva força, amb tota la seva alegria. Visca el coll, visca la Verge de Giri.
3: I així va ser ixa crida a la romeria, que es va dur a terme ahir, nombrosa participació que van pujar fins al santuari, i entre ells tornaven ixes dos imatges, la de Sant Jordi el Xicotet, a motiu del 750è aniversari del seu patronatge, i la de la Mare Déu dels Giris. Van poder entrevistar a Paco García, president de l'Associació Sant Jordi, que feia aquesta valoració.
6: Sí, la veritat és que és un dia històric, podríem dir, perquè realment és la primera volta que Sant Jordi pot acompanyar a la Verge en aquesta romeria, i la veritat que hem viscut una setmana molt intensa en tots els sentits, i la veritat és que molt positiu. Ens van fer associats d'honor de la Verge i, per tant, estem encantats.
7: Participació de la...
6: Moltíssima gent. Jo crec que ha vist... Estes, sempre, quan hi ha novetats, sempre hi ha més tiró de gent, i un any, per exemple, jo crec que ho he vist superple. De moment, la veritat que ha sigut molt positiu i estem molt contents de l'experiència.
3: La presidenta de l'Arxicofradia de la Verge dels Giris també esmentava i posava l'èmfasi en la participació.
8: Ha sigut espectacular. El retrobament dels dos patronos jo crec que ha fet que la gent s'implicara molt més en la pujada, i hem vist moltíssima, moltíssima afluència. També tenim que dir que ahir en la missa n'hi havia, l'església estava plena, inclús n'hi havia gent plantada, i en els tres actes, en el triduo, en el pregó i en el triduo, també hem vist una afluència molt gran de gent. I estem molt contents en que, pues, que el, la patrona, la Mare de Déu de Giris, la nostra alcaldessa perpètua, pues que vaig a tenir este calat en la població. Enguany, els últims porteadors de la Verge han sigut els protagonistes del cartell, Jordi Ortiz, la Crida, David Pastor, el cartell, i Octavio Aura, que va fer el pregó. I ens ha acompanyat Indalecio, que és un gran col·laborador i va fer la Crida anys anteriors. I la veritat és que ha sigut molt emocionant. Enguany hem introduït com a novetat el grup de danses Carrascal, que sol ballar després de la Eucaristia, però com la gent últimament sol quedar-se més a esmorzar que a dinar, pues, i avui enguany seguint un any molt especial perquè ens acompanyava el Sant Jordi, el Xicotet, pues hem vist més oportú fer-ho i la veritat és que ha sigut, jo crec que un èxit. Ara estan ballant, podem sentir la música de fons i moltíssima gent almorzant, fent-se fotos, molt bonic, super positiu. Jo crec que això ha vingut per quedar-se i pues, que la gent continua animant-se. El dia ens ha acompanyat, ha fet núvols, núvolers per llevar un poc el sol, però la pujada ha sigut molt bona per caminar. I ara pues, per gaudir, passar el dia, la Eucaristia serà ara a les 12 i després la gent que vulgui quedar-se a dinar està convidada, la gent que vulgui quedar-se a almorzar, a ballar, a gaudir de l'aula, de la natura i d'aquest parc tan natural que tenim tan bonic.
7: La veritat és que és impressionant, està de gom a gom aquesta replaça així en la Font Roja i el clima damunt ens ha acompanyat moltíssim i bueno, al final és un retrobament que té la població amb la Mare de Déu. I
3: aquesta era la valoració que feia el vicealcalde Àlex Terradelo. Nosaltres ens anem a les notícies i després de nou amb tots vostès.
9: És la una. Las 12 en Canarias.
10: Y ya es definitivo. Begoña Gómez será juzgada por tráfico de influencias y malversación. Tras sus vacaciones, el juez Peinado da por finalizada su instrucción y ahora inicia su jubilación.
9: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. La mujer del presidente del gobierno se va a sentar en el banquillo. El juez Peinado le abre juicio oral y Begoña Gómez va a ser juzgada, como digo, por un jurado popular. 60 páginas de auto que se está leyendo nuestro compañero Pedro Jiménez, que nos lo va a contar enseguida. La noticia la hemos conocido pasado el mediodía. De momento seguimos esperando la reacción del gobierno y también la del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo está a punto de ofrecer una rueda de prensa en Ceuta, donde está acompañado ahora mismo por Juan Jesús Vivas y el presidente de los populares en Europa, Manfred Weber. Precisamente el Partido Popular y a Vox están señalando la izquierda esta mañana por alentar con sus mensajes contra los migrantes situaciones como la vivida ayer en Ceuta, cuando un grupo de vecinos de la ciudad autónoma atacaba el coche de una diputada ceutí y también de un activista. Estas personas estaban esperando la llegada de un colectivo navarro que iba a ofrecer ayuda humanitaria a los migrantes. Ampliamos. John Jimeno, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la izquierda cree que PP y Vox están echando leña al fuego en Ceuta. El ministro Ernest Urtasun le pide a Feijóo una condena firme de estos ataques y que se desmarque del discurso de la ultraderecha.
12: El señor Feijóo está precisamente en Ceuta. Le exijo que aproveche su visita para condenar con claridad lo ocurrido y dejar de competir con la extrema derecha en una escalada de discursos que solo contribuye a tensionar todavía más la situación.
11: En los pasillos del Congreso, Gabriel Rufián de Esquerra también apunta a los discursos de odio.
13: ¿Qué hijoputismo se vota? Apedrear furgones cargados de comida, el coche de una diputada que iba a visitar, bueno, en fin, me parece que es instigar lo peor de la gente.
11: En Podemos señalan a Feijóo, a Abascal y también a Ayuso y a la falta de acción del gobierno para dar alas a este tipo de actitudes.
10: A partir de las 2 de la tarde, en hora 14, nos iremos hasta Ceuta con nuestra enviada especial, Julia Molina. 1:02 y lo dicho, Begoña Gómez será juzgada por tráfico de influencias y malversación. El juez Peinado da por finalizada la instrucción y leyendo ese auto, decíamos, está nuestro compañero Pedro Jiménez. Podemos aportar ya, Pedro, algo del contenido de ese auto, ¿no? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Javier. Si el juez Peinado concluye una polémica investigación, envía al jurado popular a Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación y a su asistente Cristina Álvarez solo por la malversación. El juez se escuda en las resoluciones de la Audiencia de Madrid que han venido reconduciendo sus pesquisas para insistir en que coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa se produce el despegue profesional de su mujer con la creación en tiempo récord de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense. Peinado sostiene que estamos ante una actuación conjunta y convergente de ambas acusadas. Begoña Gómez era la promotora, la directora e interlocutora principal del proyecto ante empresas, universidad y terceros, mientras que Cristina Álvarez actuaba de forma continuada como apoyo operativo y cauce material en actividades privadas mientras cobraba el sueldo público.
10: Juicio por jurado popular. Ahora queda por saber la fecha.
9: Hora 14. Las noticias de la una.
10: Con más cosas esta hora, Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Anthropic, que es una de las mayores compañías de inteligencia artificial del mundo, ha llegado a un acuerdo con la consultora Accenture para que evaluadores externos puedan valorar sus modelos de inteligencia artificial. Es un acuerdo que pretende garantizar que el desarrollo de la IA en la empresa sea seguro. Pablo Anzola, buenas tardes.
16: Buenas tardes, sí, un acuerdo por el que cada una de las compañías invertirá al menos 1.000 millones de dólares en el desarrollo seguro de la inteligencia artificial. Anthropic, la empresa de sistemas como Cloud o Mitus y Accenture, una de las mayores consultoras del mundo, anuncian que crearán un equipo de evaluadores que trabajará para someter a pruebas los modelos de inteligencia artificial e identificar vulnerabilidades. Precisamente la semana pasada era el número uno de Anthropic quien abría ese debate para desacelerar el avance de esta tecnología, exigiendo controles. En una nota conjunta detallan que uno de los objetivos es poner a pruebas las salvaguardas de los modelos y defienden una inteligencia artificial segura por diseño.
15: Una mujer de 54 años del Hospitalet de Llobregat se ha suicidado después de haber sido desahuciada hace 5 meses. Su familia está denunciando la presión que ha sufrido por parte de un fondo de inversión, pero también de las instituciones. Radio Barcelona, Paul Valero.
17: Olga se quitó la vida el pasado 7 de septiembre después de que la echaran del piso donde había vivido más de 20 años. En ese momento también estaba acogiendo a una madre y a un menor del barrio que habían sido desahuciados. La noche antes de que llegara la comitiva judicial, Olga ya había intentado suicidarse.
18: Ella había intentado quitarse la vida, se activó ese protocolo antisuicidio y de todas formas el juez que ordenó el desahucio no lo vio como causa para detener ese desahucio.
17: Es decir, amiga de Olga, la mujer tenía 2 hijas, una de ellas menor. Cuando se separó y perdió su trabajo durante la crisis, no pudo pagar la hipoteca y el banco se quedó su piso, pero ella siguió viviendo allí pagando un alquiler social. Al traspasarlo a un fondo de inversión, se activó el proceso de desahucio.
15: Además, lo acabamos de conocer, el juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha citado a declarar como investigadas el próximo 30 de noviembre a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y ha solicitado un informe pericial gemológico y joyero a la joyería Llanes sobre las piezas incautadas en el registro del despacho del expresidente del gobierno el pasado 19 de mayo.
10: Nos quedan los deportes. Juan Antonio San Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
19: Muy buenas, Javier. Pues tenemos la noticia en Las Rozas. La Junta acaba de aprobar y se va a escenificar en unos minutos la renovación de Luis de la Fuente, un acto conjunto del presidente Rafael Luzán junto al seleccionador un día antes de la concentración de la selección para los 4 primeros partidos de la Liga de Naciones. Allí está Antón Meana. Antón, buenos días.
20: Hola, Sampe, ¿qué tal? Buenos días. Ya está Luis de la Fuente dentro de las instalaciones de la Federación. Un contrato largo hasta el año 2032. Va a dirigir a España en la Eurocopa, en el próximo Mundial y en la Eurocopa del 32. Va a ganar aproximadamente 5 millones de euros brutos al año y a la 1:30 arranca la conferencia de prensa de Rafael Luzán y Luis de la Fuente aquí en la ROM.
19: Gracias, Antón. En la lista hay un cambio. Lesionado este fin de semana, Pedro Porro va a ser sustituido por el defensa del Sporting de Lisboa, Iván Fresneda. Es un lunes sin fútbol, ni en primera ni en segunda, por este partido de selecciones, al que se llega completada la jornada 7 en primera con el Barça destacado, 5 puntos sobre Atlético Madrid y Real Betis, 6 sobre el Real Madrid y con Elche, Valencia y Málaga en puestos de descenso.
10: Y Líbana, estamos a punto de arrancar el otoño, pero seguimos instalados en el verano, ¿eh?
15: Sí, con temperaturas especialmente altas en el norte. A esta hora, Casal, hace sol en prácticamente todo el país y destacan los 35 grados en Girona o en Sevilla o los 34 grados de máxima en Zaragoza.
10: ¿Qué fue del veranillo de San Miguel?
15: Totalmente.
10: Es historia. Volvemos a las 2, la 1 en Canarias.
9: Hora 14. El Láser.
21: Cadena SER. Comunidad Valenciana.
1: ¿Sabías que ser un municipio smart va mucho más allá de la tecnología? También significa mejorar la eficiencia energética, optimizar la gestión de residuos, impulsar la movilidad sostenible o combatir la pobreza energética. Descubre por dónde empezar con la guía Smart City de Apaesen en thinksmartcity.es.
21: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
22: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
23: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
24: Radio Alcoy. Cadena SER.
25: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 26 grados centígrados.
3: Y ahora te contamos que si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com.

0: La melodia creix en ritme, és altra i això s'introdueix en Suïa és la ràdio, l'espai que posa a l'abast de vostès Ràdio Alcoi per fer aquest missatge de suggeriment, de queixa, de felicitació, el que consideren. Poden cridar des de ja al 96 652 62 76. Ara mateix està oberta la participació en directe i ja tenim la primera cridada. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, avant.
1: Bueno, pues jo toque per donar l'enhorabona perquè han vingut a tallar-nos les males herbes i demà a tallar-nos els arbres, que feia un munt de temps que érem els oblidats de Teodoro Llorente. Uh-huh. Ara només falta que el que agrana vull agranar, perquè això sí que està en suspenso. I lo de més, enhorabona, eh? Ale.
0: Gràcies.
1: Adéu, moltes gràcies a Ràdio Alcoi.
0: A vostè, bon dia, adéu.
1: Què?
0: Si volen participar en directe, 96 652 62 76, però també poden deixar al llarg de la setmana un missatge gravat al contestador. Escoltem el primer d'ells.
2: Bona vespre. Jo volia dir, jo sóc una veïna de Can Sánchez. Entonces, volia dir la meva queixa perquè la plaça Enric Valor i Vives, no sé si algú sabrà qui és, la biblioteca de l'Auxala, ahí han fet una plaça, ahí està la biblioteca, però el que no pot ser, és que per la vespre, els fins de setmana, es dediquen a uns xicons que van allí en els seus familiars a jugar al futbol, perquè per aquesta plaça tenim una acera en la qual anem les persones en xiquets. I si la pilota del futbol passa i li pega a algun xiquet que camina per la acera, voldria jo saber qui té que pagar això i de qui és la culpa. De qui és la culpa? Poden jugar, poden córrer, però precisament a jugar al futbol, en les pilotes que gasten per jugar al futbol, diria que no està bé, perquè poden tindre un accident. I després diem, ai, per què ha passat això? Per què ha passat això? Pues mira, perquè no estan preses les mesures adequades. Per favor, demane una senyal que pose prohibit jugar al baló. I a lo millor és una medida que no és popular a les persones que estan manant en el coll, però és eficient per no tindre ningú accident. I crec que tenim que mirar sempre en això, perquè si algú de vostès que estan en l'Ajuntament passa per allà en algun xiquet xicotet i li va la pilota al seu xiquet, crec que no li agradarà, no? Pues als demés ciutadans que vivien en el coll, tampoc. I una altra cosa vaig a dir, en la Font de l'Horta, la part de dalt que n'hi ha uns aparatos perquè la gent faci gimnàsia, a veure què esperen per llevar allí el tros d'arbre que està en les raïls de quan va haver la tormenta que va caure. Què esperen? Què esperen? Dic jo, què esperen? Nosaltres tenim una fecha límit per pagar, no? Per pagar la contribució. Quina és la fecha límit per llevar l'arbre este de les raïls que està allí? És que voldria jo saber-la. Voldria jo saber-la que la sàpien tots els alcoians. I, a més, una altra cosa vaig a dir, que on estan els aparatos estos perquè la gent major o la persona voluntàriament que vulgui que faci gimnàsia està ple de merdes de gossos. Per favor, una senyal prohibint que deixen les caques de gos i que si no es arrepleguen, per favor, una multa. Ho demane per favor. Ara ho demane per favor. Però si no me se fa cas, anirem a la tele i vendrà la televisió espanyola, així al coll, a veure el poble tan cochino que tenim. Això és tot. Gràcies.
0: I ara tenim una crida en directe. Bon dia.
3: Hola, sóc jo?
0: Sí, avant.
3: Mira, pues jo volia parlar de els arbres per la mateixa zona, de Pintor Cabrera. Hi ha uns arbres que es podaven perquè són de fulla perenne. i entonces podaven cada dos anys, i bé, però ara jo no sé molt perquè no s'han podat, però són les llums i els farols, i els arbres. I els arbres han crescut tant que tapen la llum, no hi ha llum en casa ni al carrer per culpa de que els arbres no es poden. I entonces els farols estan baixets i els arbres s'han fet grandats i no hi ha llum. Però la meva queixa era ixa, que l'Ajuntament, que ho miré, que sempre han podat aquests arbres, han quedat redonets, gotets, i ara s'han fet uns albrats que la llum per la nit està molt fosc. I això és la meva queixa, que ho veien a l'Ajuntament, llavors si es pot arreglar. I moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per cuidar. Bon dia. Adéu.
3: Adéu, bon dia.
0: Tenim una altra cridada en directe. Bon dia.
4: Hola, bon dia, és a mi?
0: Sí, avant.
4: Vale, pues mire, jo volia comentar sobre el dissabte que l'autobús, el 3, en l'Alameda, va tardar 49 minuts, a les 9 i quart de la nit. Si és que a aquestes hores només n'hi ha un autobús, o què és el que passa? Perquè 49 minuts d'un autobús a un altre, o més, no sé quin horari tindran, pues a veure si això poden solucionar-ho, eh? Vale, moltes gràcies, això era.
0: Gràcies a vostè per participar, adeu.
4: Gràcies, adeu.
0: Escoltem un altre missatge que hem rebut al contestador de Radio Alcoy.
5: Simplemente quería decir que con tanto parado que hay, ¿cómo están los montes, cómo están de ramas, troncos caídos y un montón de mierda por allí? Por lo menos el preventorio está quedado. Por las sendas que vayas hay palos, hay troncos caídos, hay de todo. Y parece mentira, pero un Alcoy que en su tiempo tuvo un premio como a la ciudad más limpia y ahora es la ciudad más sucia por el vandalismo y el gamberrismo que hay. Y entonces, pues no sé, yo tengo vídeos y todo hecho, pero yo ya sé lo que tengo que hacer. Vale, muchas gracias.
0: Gràcies també a aquesta oient per participar en diferit, com ho ha fet aquesta altra oient que ens ha enviat una nota de veu al WhatsApp de Radio Alcoy. Escoltem el que diu.
6: Buenos días, Radio Alcoy. Quisiera, no es queja, tampoco es una queja, pero es que me gustaría que hicieran el favor los autobuses de en las paradas, si ven a alguien, parar. Está claro que tienes que levantar el brazo, pero si uno no puede levantar el brazo o no ve bien, así de un poco más lejos, el número que es, pues ha pasado el 4 y me he quedado sentada. Y ahora falta un montón de tiempo para el 3. Entonces, no sé, es que no es la primera vez que me pasa. Hace 2 semanas levanté el brazo, fui corriendo y solo pude llegar hasta el final del autobús y se fue. Pero claro, es que yo creo que deberían de parar un momento en la parada. Yo no digo que se paren si no hay nadie mucho rato, pero un segundo para que tú lo veas encima y puedas ver por lo menos lo que es. Gracias. Y otra cosa que quiero decir, que eso sí que es dar las gracias, que el otro día mi nieto se dejó la mochila en el autobús y el del autobús tuvo la delicadeza, el autobús o la persona que se sentó, porque la acababa de estrenar, ya no la mochila, sino todo, los libros, los materiales, y preguntamos y no, y luego sí que el del autobús lo vio, el señor del autobús. Muchísimas gracias a él y a la persona que se lo dio. Muchas gracias.
0: Gràcies també per participar via WhatsApp. Ens poden enviar una nota de veu tan senzill com registrar-se en el mòbil i enviar-ho al 655-995-795. Sí que els agraïm que si volen que aquest missatge s'emeta els dilluns en Suyes la Ràdio, ens l'envien com a molt tard el dilluns a les 12 del migdia, perquè així nosaltres tenim temps per descarregar-lo i portar-lo així a antena. I ara, si volen participar en directe, al 96 652 62 76.

0: 96 652 62 76 és el número de telèfon al que poden cridar ara si volen i participar en Suya és la ràdio, aquest espai que dilluns rere dilluns els ofereix Ràdio Alcoi per que facin eixes missatges, conforme han dit, de queixa, de suggeriment, de felicitació, del que consideren. També els avance que és habitual que l'alcalde d'Alcoi ens visite sempre l'últim dilluns de mes, però en aquesta ocasió, en aquesta edició de setembre, no estarà la setmana que ve per motius d'agenda. El batlle, aleshores, el rebrem ja a l'octubre. Ja informarem del dia en què estarà així en directe atenent les cridades dels oients de Ràdio Alcoi. ...96 652 62 76, ens queden 3 minuts fins a arribar a les 2 del migdia, per tant, segons per davant, per si volen fer eixa cridada. O també recorde que si no volen participar en directe, pel que siga, però sí que volen dir un missatge, està el contestador. 96 652 62 77 és el número del contestador. Però anem amb aquesta cridada en directe, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avant.
1: Mire, que volia fer-li una pregunta, ja que seria en què ve l'alcalde la setmana que ve, no és així?
0: No, he dit que no ve l'alcalde.
1: La que setmana, no ve, però no. Que vindrà la setmana que
0: en
1: ve.
0: En octubre, la setmana que ve, en setembre octubre. Encara, sí, en octubre.
1: Molt bé, és que volia preguntar-li, ja que estos polítics es donen tanta pressa en proclamar que deixen l'alcaldia, però que entra altra persona, que digueren ells quin futur es espera en el mateix puesto, en el mateix moment en què diuen que deixen de ser candidats. Què serà de la seva trajectòria? Que si continuaran en la política o se n'aniran al seu puesto de faena, conforme tenien antes? Perquè, claro, això també interessa al poble, saber què és el seu futur. Que m'imagina que serà política, claro, perquè és així. I res, i també volia recordar-li al senyor Martínez que té encara en un escrit que li vas presentar perquè arreglaren el curs entre l'arcebisbe Domènech i Jordi de Sant Jordi, allà on descarreguen els camions l'Espanyola. Això està fet un desastre. Li vaig fer un escrit fa 5 anys i em van contestar que estan pendents de fer d'arreglar-ho. No han fet absolutament res. Absolutament res. I em van contestar dient que sí, que anaven a arreglar-ho. Però bueno, ja sabem el pelatge d'este personal, com va.
0: Gràcies a vostè per participar i com estic segura que vostè és un oient de Ràdio Alcoi, quan anunciem que ve l'alcalde, doncs aquest dia crida per telèfon i ja li respondrà si vol fer aquesta pregunta, però ja ha pensat. Gràcies a les oients i als oients que han participat a l'edició d'avui de Suya és la ràdio, perquè ja anem a tancar, ja que venen les 14 hores, les 2 del migdia. I si vostès volen, ens retrobem demà en l'onda d'Hoy por Hoy Alcoi a partir de les 12:20 fins a les 2 del migdia. Gràcies per escoltar-nos i a seguir gaudint d'aquest dilluns. Adeu.

0: els errors que en algun partit anterior havien vist, no? Això els dona aquesta tranquil·litat, és saber que el partit no estava tancat, però amb la poca arribada del rival veies que 2-0 era suficient, no? O sigui que jo crec que va estar dins de la normalitat, un encert per part del míster de traure a estos jugadors en el moment que era i el partit com s'havia desenvolupat i en quin punt s'havia deixat, no? En aquest moment, en quin punt estava, però sí que és cert que, bueno, ahí jo crec que l'ansietat en algun cas o aquesta ànsia de dir, buah, este és el meu moment, en algun, no sé, en alguna jugada concreta sí que van pecar algo d'individualisme.
1: Rafa, te lo pregunto a ti porque el año pasado hablábamos de las jugadas a balón parado y a Gregol decíamos a ver si aciertan, a ver si aciertan, a ver si se aciertan. Tardó mucho tiempo en marcar el Alcoyen un gol a balón parado. En esta temporada, en la jornada 3, ya ha funcionado la pizarra, tanto el penalti como al final, que bueno, el penalti hay que chutarlo y hay que marcarlo. Y luego el segundo gol que pone la tranquilidad, jugada a balón parado desde la izquierda, Pablo Carbonell se la pone a Soler. Es importante también, ¿no? Era Pablo Carbonell, ¿no?
2: Sí, sí, era Pablo, pero sí, creo, ¿no?, que no era jugada a balón parado, ¿no? Creo que era una jugada per banda.
1: Sí, no era, era falta. No creo que fue la falta, ¿eh? Creo que fue la falta, vale, que acabó la primera parte con esta falta.
2: Equivocas,
1: sí, claro. No, que dijimos, con esta falta acaba la primera parte y vale, a ver qué pasa. Sí, jugada a balón parado, yo creo que es importante también.
0: Sí, perquè hi ha molta faena darrere, hi ha molt de treball darrere, hi ha moltes hores darrere. El balón parat, si vos fixeu, en totes les jugades de balón parat, tant ofensives com defensives, alerta, el míster fa un pas darrere i li deixa protagonisme a Gregor, segon entrenador, perquè és la persona que treballa i això és l'acció de balón parat. Torno a repetir, tant el balón parat a favor com el balón parat en contra, quan és defensiu. O sigui que sí que és de veres que trobarem a faltar algun gol més. I el mateix Grego reconeixia, no?, que per a la quantitat d'hores que s'havien dedicat a treballar això, pues, evidentment a tot el món li agradaria sumar algun gol més, però de veres que l'Alcoyano no concedia fàcilment quan era en contra, no? Si trobem aquest equilibri, si trobem l'equilibri de que esta temporada, com ha sigut el cas d'esta jornada, anem sumant algun gol més que la temporada passada, tant en córner com en faltes, això dona la confiança i serà l'impuls, no?, que necessita aquest treball, perquè al final és un treball de moltes hores d'estudi, primer, previ, de moltes hores d'anàlisi i després d'hores d'aplicació d'aquest estudi del rival i d'aquest anàlisi de les teues potencialitats, de quines coses tu fas bé i quines coses febles té el rival. Això són hores que tu fas tranquil·lament ahí en l'ordinador de ta casa. Però després necessites les hores d'aplicació pràctica al camp, no? Aquesta aplicació que l'han de fer bona els jugadors. O sigui que és un procés molt elaborat, segurament és dels més elaborats que té la preparació d'un partit, i la veritat és que siga ja la tercera jornada la que ens dona pistes de que estan eixint aquestes hores de treball traduïdes en gols, cosa que la temporada passada, com tu comentes, Isma, va tardar més, jo crec que és bon senyal. La faena està feta, i la faena busca justament això. Si aquestes cosetes el van de cara, si tenim ahí una miqueta de fortuna que es puguen plasmar en el camp, això donarà una confiança a aquest treball i de segur que en vindran moltes més, no? O sigui, que jo crec que és algo imprescindible i per a partits mitjà tascats o per a partits que no tens fàcil eixa elaboració del joc, pues el dona la vida, no? Com ahir van veure que el donava una tranquil·litat ja, que el partit havia canviat, no?, d'anar-te'n 1-0 en el descans a que després inicies la represa del partit ja en 2-0, el rival va veure que era una muralla pràcticament infranquejable i molt difícil de pegar la volta a aquest partit.
1: Paco, i Marcos no iba mal encaminado cuando nosotros, cuando decía, no, la puerta cero, la puerta cero, y nosotros decíamos, ¿pero qué dices, Marcos? Pues resulta que en la sala de prensa reconoció que en Alcoy que sí o sí la puerta tenía que ir a cero.
2: Sí, perquè va ser un dels signes d'identitat de l'any passat. Van ser la porteria menys batida pràcticament de totes les categories. Sí. Van ser 21 gols en contra i, clar, en 3 jornades, 4 gols, estava clar que ahir no estava funcionant algo, no? Sobretot aquests 3 gols a última hora en Castelló. I, per tant, era això, era l'estar. Si el fiques, tot els 90 minuts va ser la mateixa estructura. Loren, Pablo, ahir no van haver canvis. Raúl, Solves, Ibi. Aixos 5, d'ahir no es va manejar. Tots els canvis es va fer de mig camp a camunt, sí, no? Sobretot traient a Adri Lledó, a Javi Soler, pues, que eren també jugadors importants moltíssims en el que és l'entrama defensiu, però

0: La línia de 5 va estar ahir molt bé, com dia Rafa, Jagou va pràcticament va tindre eixa parada, un altre xuc que sí que va fer una molt bona jugada, el jugador del Poblense, però la va tirar fora al final, o sigui que el Poblense realment no va arribar, i és un equip que sí que és veritat que s'ha desmantelat, però bueno, va bé també d'un playoff, o sigui, com nosaltres l'any passat. Per tant, jo crec que era un bon rival per a començar a saber on estem. I aquests tres punts, pues, bueno, fantàstics. Ara ja que quedàs això, veus en la taula i ja no estem en descens, que sempre, sí. Cada que sigui la segona jornada, veus en descens i uf, en un puntet, ara són quatre, hem eixit d'allí, i bueno, el líder entre nou, vull dir que és això, que portem tres jornades, que no hi ha res perdut ni res guanyat. Per tant, a partir d'ahir ha que fer bo, i la segona victòria en casa, el segon partit, que mos ve la setmana que ve, tots dos partits seguits en el Collao, 6 punts, i a partir d'ahí jo crec que l'equip segur que anirà creixent.
1: Hablamos de accions puntuales, la expulsió, Rafa, què te pareció? La viste justa i sobretot en què creus tu que pudo canviar el plantejament de l'equip, perquè la temporada passada l'Alcoyano tuvo muchos partidos que se quedó con 10 jugadores i no lo supo o no lo pudo aprovechar.
2: Sí, a voltes és una qüestió... Jo ahir vaig veure més una qüestió psicològica que una qüestió realment futbolística, no? Perquè a voltes tu jugues contra 10, mireu esta setmana, no? L'Els crec que li ha guanyat a tot l'Espanyol en sa casa i jugant en 10 des dels primers minuts. A voltes no es nota tant la diferència, no? Jo no soc d'estos de línia Herrera que dia amb 10 es juga millor, perquè després tots els jugadors comencen en 11, no ningú comença amb 10 un partit, no? Jo crec que va ser una qüestió més psicològica, no? Perquè acabaven de rebre el gol, jo crec que van ser molt pocs minuts després, i quan encara no t'estàs reposant del gol, el ve i se xoc un poc de dir, no em digues, ara si ja m'està costant pensar com remonte este 1-0, ara no em digues que me'n queden bé. Crec que va ser un condicionament més psicològic d'un equip que venia de 0 punts en 2 jornades. Jo crec que es va afectar més d'això que en lo futbolístic, perquè després tu no vas veure un Alcoyano super, super, superior. Vull dir que si el fixaves bé en la segona part, en molts moments no semblava ni que jugaven en un menys, no? El que passa és que també, ho comentàvem en la retransmissió, justa o no justa, pues segurament l'àrbitre, en aquests casos, alguns, abans de tirar la mà a la butxaca i mostrar la targeta, alguns miren qui és el jugador, no? O miren el dorsal i tal. És just o injust? Jo crec que és injust mirar qui té targeta o no, no? Perquè si tu al final consideres que és targeta, no hauries d'estar condicionat per traure-la al segona o no, segons qui la tinga, no? O sigui, que pot semblar, m'imagine que a efectes de jugadors del Poblense i de l'aficionat del Poblense, podria semblar si va rigorosa, però és que ja en tenies una, i si ja en tenies una i tu tens la sensació, interpretes que la segona, voluntàriament o no, és una jugada perillosa que mereix la segona, pues pel fet d'haver tingut ja una, no te la he deixat de traure, no? Jo crec que, bueno, és una jugada que s'hauria d'arbitrar conforme l'àrbitre va fer.
0: Sí, però Rafa venia també ja de traure-li una targeta groga a Iniesta per una jugada similar. Per tant, ahir jo crec que l'àrbitre va ser coherent.
2: No podia fer altra cosa.
0: I supercuriós, Rafa, en la roda de premsa, en Javier Soler, ens dia que el penalti, tu imagina't els jugadors ja com estan també ja, crec que traumatitzats, perquè el penalti nosaltres el vam veure prou clar, no? Li pega un bon espentó. Doncs Javier Soler dia això, dia que havia tingut molta personalitat per apitar l'àrbitre, perquè és que ara diu, home, sí que és un espentó que impedeix a Iniesta rematar, diu, però és que ara igual piten que igual no. O sigui, que ja és tant els criteris com van canviant, que els mateixos jugadors, jo crec que van un poc, entre cometes, acollonats de dir, ostres, el pita, no el pita, increïble.
1: És complicat, Rafa, perquè al final, jo no sé, tu estuviste ayer por la tarde viendo el amateur, viendo algún equipo más de la base, jo no sé en estas categorías los arbitrajes, pero ya escuchasteis ayer con el derbi, con el Atlético de Madrid Real Madrid, cómo se equivocan, qué les podemos pedir a estos, que a mí me sale muy mal a veces cuando nos nos metemos mucho con los árbitros, pero es que claro, nosotros nuestras opiniones, nuestros comentarios no perjudican a nadie, quitas la radio y ya está, pero ellos sí que juegan con, de alguna manera, con el futuro profesional de muchísima gente por una decisión. Entonces claro, se le exige evidentemente un mínimo. Yo no sé dónde está la solución, pero que evidentemente pitar es muy difícil, muy complicado, eso está claro. Y yo me acuerdo que Rubén Porras, el partido de Navidad de los árbitros, me hizo un año pitarlo a mí para que viera cómo, lo difícil que es, y cómo 22 te quieren engañar, y cómo 22 te están diciendo de todo. Pero una cosa no quita la otra. Al final, Rafa, es un mínimo. Se están jugando mucho en estas categorías ya de Segunda Federación.
2: Sí, o sea,
1: yo... Mucho dinero también, los empresarios.
2: Sí, sí. Jo fàcilment un cap de setmana puc estar ben 6 o 7 partits, sí, en moltes categories diferents, i no és el mateix anar ahí al Jorge Molina i veure un àrbitre que acaba de començar, que un àrbitre veterà, que només és un àrbitre i no té assistents, no és el mateix que anar al Collao i veure ja una certa professionalització de l'arbitratge, i vaja, no té comparació possible en el que és un àrbitre des que ven per la tele, perquè un àrbitre és de veres que l'estament arbitral no cobra com els jugadors, no tenen ixe caché econòmic, però sí que és de veres que estem parlant d'unes quantitats econòmiques que d'alguna manera... sí que l'error està més injustificat, no sé com dir-te. Jo veig un xaval que acaba de començar, o veig una persona que només està ella sola per a veure-ho tot, i és molt complicat, és molt complicat. Claro. Per això jo em quedo sempre en l'actitud. O sigui,
0: la coherència, mi, l'actitud.
2: Sí, sí, actitud, que jo ho resumiria en dues coses. Jo poso el llistó, exacte, i sóc just en el llistó. Sí. O sigui, el que sempre han dit, que sigues, comentaves, Paco, que sigues coherent en el llistó que tu has triat, en uns partits estarà més elevat, en altres menys i tal. Vull que sigues conseqüent. I dos, a voltes confonen autoritat en xuleria, no? I sabeu que hi ha moltes actituds que no tenen una certa empatia, igual que tots som empàtics en l'àrbitre i tots reconeixem que és difícil i tots reconeixem que està soles, sobretot quan arbitres sense assistents, tu també has de posar-te en la pell d'un jugador, no només per això que està jugant-se com entesisme, que és de veres, sinó com està de revolucionat. I tu, si la teva actitud és xulesca davant d'un jugador que ja va molt revolucionat, crec que hauria de ser total a la inversa, no? Vull dir que hauries de ser la persona que dona tranquil·litat. A mi m'encanta ara veure els partits de la primera divisió on en els micros pots parlar en els jugadors, són molt més dialogants. Les actituds jo crec que són molt necessàries en el col·lectiu arbitral, no? Perquè al final desactives les hipotètiques crítiques que pugues rebre, no? Quan és una persona dialogant i eres coherent, que difícil se te fa criticar-te. O sigui, encara que t'equivoques, claro, claro, si eres coherent i tens ganes de dialogar en compte de confondre autoritat, autoritarisme i vinga a tirar-me de targetes i tal, jo crec que és un recurs que això als amants del futbol pues, no li agrada, no? Entenem que és molt complicat, jo em quedo sempre en aquestes actituds. Però a mi un àrbitre que té una actitud coherent, respectuosa i que intenta parlar i guanyar-se l'autoritat de jugadors parlant, a mi ja en té guanyat, no?
1: Sí, totalmente. La próxima partido contra la Deportivo Minera. Bueno, pues 5 puntos, uno más que el Deportivo Alcoyano, viene a casa. Por tanto, Paco, Rafa, un partido importantísimo también, ¿eh?
0: Sí, pero usará la clasificación y comentaba más abans de hablar, y sin el micro tancat, el fet de que la anuncia el castellonense, que son dos equipos que acaben de pujar a la categoría, pues son els únics que han aconseguit el pleno, no? Eixes tres victòries en tres partits, però és que a partir d'ahir està tot super igualat, un poderós Orihuela encara està invicte, però ja és en 2-1 i a partir d'ahir pues, hi ha tot el món molt igualat en punts molt justetets, i com dius, el Minera pues, ha empatat dos partits, n'ha guanyat uno, i bueno, és l'equip que vam estar a punt, estava en el sorteo de poder enfrentar a ell, va acabar segon la passada temporada del seu grup, que entonces els murcians estaven en altre grup. Sí que pot haver-se modificat, igual com li ha passat al Poblense, la plantilla, pues, suposo que també molts jugadors s'hauran revaloritzat i estaran en categories superiors, però no deixa de ser un projecte fort, important i bueno, pues, complicat. Però bueno, i és que independentment d'això, juguem en el Collao i independentment de l'equip que vinga, els tres punts han de quedar-se en casa.
1: Sí, verdad, Rafa, eso es la clave, ¿no? Ahora mismo, luego viajará a Mallorca ante el Mallorca B, pero en casa, si el Alcoyano quiere conseguir algo, tiene que ser fuerte en el Collao. No ha perdido, evidentemente, un empate y una victoria de momento, pero ahí tiene que sacarlo sí o sí.
2: Sí, sí, sí, sí, son importantísimos estos tres puntos, porque tú venies amb inquietud, venies amb incertesa abans d'afrontar els dos partits seguits en casa, pel que representa el Collao, perquè al final el Collao té aquesta imatge de camp quasi inexpugnable, però al final aquesta imatge, si tu no li dones contingut en forma de victòries, al final queda llegenda, no queda realitat. Ha de ser llegenda i ha de ser també realitat. Per això eren tan importants els tres punts d'ahir i són tan importants també els tres punts de diumenge. No? El que passa és que no és igual afrontar-los havent guanyat, perquè el dona aquesta tranquil·litat, aquesta confiança, que afrontar-los d'una altra manera. Així no, i tot serà un partit, jo crec que molt complicat, contra un rival que no serà gens fàcil de superar, i un rival no només que no ha perdut encara en tres partits, sinó que vindrà al Collao amb molt de respecte, evidentment, però vendrà amb la sensació del deure complit, vendrà amb la sensació de dir, bueno, jo estic complint, no tinc cap pressió, no tinc cap nerviosisme, estem bé, no hem perdut cap partit, o sigui que vindrà en les piles molt carregades i vindrà sense cap pressió, no? Per tant, jo augure un partit molt complicat per als nostres i jo crec que és un partit que d'estos que en la Lliga els recordes com una miqueta més de tres punts, no? Perquè serien en dos jornades sis punts, serien fer-te molt fort en casa i jo crec que aquesta incertesa de les dues primeres jornades s'acabaria, no? O sigui, que són d'estos partits, a lo millor en la temporada tens quatre o cinc partits ahí que marquen una va junts després, jo crec que este podria ser un partit d'estos de guanyar una confiança superior a la que el dona tres punts en un partit puntual, no?
1: I este, Paco, sí que podria ser ese partido de saber dónde vamos a estar?
0: Sí, també, també, és que està clar. Ho comentàvem al principi en la retransmissió, no? Estem en setembre, el 20 de setembre ja estàvem jugant final, ja, en la tercera jornada. Ja que tindré, vale, necessitat, però no urgència, o sigui, ja que també un poquet establir les bases, però clar, és un equip, i ho han comentat des del principi, ho ha comentat l'entrenador, el propietari, jo crec que tots volem estar dalt, volem fer millor del quin que vam fer l'any passat, per tant, d'estar quart, tercer, segon, primer. I això fa que bueno, per una part el trecometes tingués eixa pressió, però per altra part pues, tingués clar que l'equip ha de guanyar, ha d'estar de dalt. Per tant, tant staff tècnic com jugadors saben a lo que juguen, o poden dir, ah, és que jo creia que no, venia així, no, no, tu saps a lo que vens i saps que bueno, que has d'estar dalt, i si no estàs, pues ahí és un poquet quan tots es posem peliu nerviosos, però bueno, lo que fas això, estes victòries poquet a poquet, o esta victòria, la pròxima, ojalà també fora això, pues ja assenta, perquè el que parlàvem també en la retransmissió, recorde, els estats d'ànimo. Sí. Els estats d'ànimo, perquè tu imagina't Iniesta, de com va començar, en eixa falta, eixa targeta, el veies perdut, a partir del gol, com va créixer, com va estar, força el penalti, marca el gol, després va ser pràcticament un dels més destacats. Són estats d'ànim, jo crec que si els jugadors poquet a poquet van carregant-se, van pillant confiança, veies a Loren trencar línies, o veies a Solver, aquestes dues o tres eixides, Raúl, Lledó, que va tocar dos o tres balons en profunditat, Javi Soler, que també va ser superimportant a París, tot, ahí veus una versió millorada del jugador, no? I això jo crec que Penyafort el veus encara ahí, pues, a veure un poquet de confiança pa fer eixe golet, pues, totes aquestes coses jo crec que l'equip a medida que vaig aixint un poquet bé tot, segur que anirà creixent.
1: L'últim, Rafa, ¿con qué te quedas de lo de ayer y de lo que viene?
2: ¿Perdona?
0: ¿De qué el quedes?
1: ¿De qué el quedes? ¿Con qué te quedas? Bueno. De lo que ayer, el último mensaje.
0: Mensaje final.
2: Bueno, yo quedo en tres puntos.
0: Home,
2: en la tranquilitat, eh? Sí. En la tranquilitat, eh? En la tranquilitat, perquè a voltes no valorem suficientment la tranquil·litat, eh?
0: Sí.
2: És de veres que aquest rum-rum que escoltàvem ahir, jo crec que no era un rum-rum de descontent, però és que no estem acostumats a la tranquil·litat, i quan patisses, te recordes de que bona era la tranquil·litat, no? Pues jo crec que aquesta tranquil·litat guanyarà amb solvència, encara que siga el rival que siga, i encara que siga durant gran part del partit ahí, o d'una part amb veu, jo crec que la tranquil·litat es valora molt, i perquè no és habitual en aquestes categories, i no és habitual guanyar d'una manera solvent i tranquil·la. Jo, aquest missatge que el dona confiança, per a mi va ser molt important, més que no... no vam arribar a golejar. A mi lo de golejar pot quedar bé de cara a la galeria, però al final són 3 punts només.
1: I ja està. Rafa, gràcies per estar un lunes més en Ser Deportivos.
2: Gràcies a vosaltres sempre, una abraçada.
0: Anava a dir-te, Rafa, tenies que haver pujat al campionat d'Isma, però que com no dones abasto, que estar en 7 partits a volte. Bueno, fort abraç.
2: Sí, deixeu-me descansar.
1: Adiós, Rafa. Adiós. Las 4, hasta mañana.
3: La muerte en Baracaldo de una mujer en su domicilio. El análisis forense determina que existen indicios de criminalidad. Radio Bilbao, Ane Garea.
4: Sí, se trata de una mujer de 54 años cuyo cadáver fue localizado el pasado miércoles en su domicilio de Baracaldo. Fueron sus familiares quienes alertaron a los servicios de emergencia después de no poder acceder a la vivienda que tuvo que ser abierta por los bomberos. Una vez dentro encontraron el cuerpo sin vida de la mujer. Tras el levantamiento del cadáver fue trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para practicarle la autopsia. El análisis forense ha detectado ahora indicios de criminalidad, por lo que el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Vizcaya ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.
3: No afloja el calor esta semana y los meteorólogos ya anuncian la posibilidad de un otoño más cálido de lo normal. Hay un 70% de probabilidad de que así sea. Marina Fernández.
5: El verano ha durado al menos un mes más de lo que fija el calendario, y decimos al menos porque desde luego hoy y los días que vienen las máximas van a seguir en niveles más propios de la época estival. 36-38 grados en la zona del Guadalquivir y hasta 34 en los valles del Ebro y del Duero, por poner dos ejemplos de la previsión para este lunes. Por si fuera poco, la Agencia Estatal de Meteorología ya tiene un primer pronóstico para el otoño. La probabilidad de que sea más cálido de lo normal es de hasta un 70%, así que paciencia y conciencia de lo que está pasando, que no hay precedentes de un verano tan cálido, no solo desde que hay registros, sino en al menos 157 años, que es lo más lejos en el pasado que han conseguido llegar los climatólogos de la EMET en sus cálculos.
3: La crónica de tribunales nos deja dos decisiones este lunes. La primera, y a falta de fijar la fecha, el juez Peinado deja ya en el banquillo a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y malversación. Será, recordamos, ante un jurado popular. Por otro, el juez Calama ha dado 3 días de plazo a Zapatero para que aporte la documentación que se encuentra en su poder sobre las joyas. El juez ha pedido un informe pericial más detallado. Además, las hijas de Zapatero han sido citadas para el próximo 30 de noviembre. Y casi 1 millón de españoles ha participado en la encuesta del Banco Central Europeo sobre el diseño de los nuevos billetes de euros. Ira Valdés.
6: Hoy a las 11 de la noche se cierra el plazo para que los europeos podamos dar nuestra opinión sobre si preferimos que los futuros billetes de euro tengan como protagonistas a personajes de la cultura europea, entre los que figuran rostros como el de Cervantes o María Calas, o que estén ilustrados con algunos de los ríos y aves de la Unión. Y casi 1 millón de españoles ha votado ya, de los más de 9 millones de europeos que lo han hecho. La última palabra sobre el diseño de los futuros billetes la tomará el propio Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, aunque tendrá en cuenta esta encuesta y se espera que haga pública su decisión antes de que termine el año.
3: Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
7: Cadena SER, Comunidad Valenciana.
8: Y a esta hora comparece ante la Comisión de Investigación por la Gestión de la Dana en el Congreso el exsecretario autonómico de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso, tras la comparecencia esta mañana del expresidente Carlos Mazón. Actualmente es uno de los dos imputados junto a la exconsejera Pradas en la causa judicial que investiga la gestión, y por ese motivo ha manifestado que no responderá a las preguntas que le realizan sus señorías.
9: Al coincidir plenamente el objeto de la investigación judicial penal con el objeto de estudio de esta comisión parlamentaria, mi derecho de defensa se encuentra plenamente concernido. Por todo ello, anuncio formalmente a esta comisión que, con carácter general, me acogeré a mi derecho constitucional a no contestar a las preguntas que me sean formuladas por los distintos portavoces, al objeto de evitar cualquier interferencia en la causa penal abierta y salvaguardar de forma escrupulosa mi derecho de defensa.
8: Y la jueza de la Dana ha rechazado el careo solicitado por una acusación particular entre el diputado provincial y presidente del Consorcio de Bomberos de Valencia, Benino Mascarey, y la exalcaldesa de Chiva, Amparo Ford, por considerar que no se produce una contradicción entre sus testimonios. La exalcaldesa aseguró en una declaración anterior que habló con máscara y por teléfono el día de la dana, alrededor de las 7 de la tarde, y que le informó de las inundaciones que estaba sufriendo. Abelino Mascarell no se acuerda de esa conversación. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite la demanda presentada por el hijo de la viuda del expresidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, asesinada a tiros en 2016 en Alicante, María del Carmen Martínez, por la absolución judicial de su cuñado, Miguel López. La muerte de Martínez, viuda del banquero Vicente Sala, se produjo tras recibir dos disparos en la cabeza en diciembre de 2016 en el lavacoches de un concesionario de vehículos de la ciudad de Alicante, entonces propiedad de la familia Sala Martínez y regentado por López. La demanda ante el Tribunal de Estrasburgo se presentó el pasado mes de febrero y ahora ha sido admitida a trámite. La iniciativa se tomó después de que el Constitucional anulara en 2005 la decisión del Supremo de revocar la absolución de Miguel López.
3: Empieza la ventana. Seguimos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino.
10: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
11: Las 11 y 31 minutos de la mañana. Estamos...
12: El 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
13: y hasta de escuchar la radio.
12: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
14: Y estos días,
15: buenos días, soy Carlos Francino.
12: El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
16: Colabora Renfe.
10: Láser. El sonido de la vida.
17: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
18: Valorado.
17: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
19: El éxito está asegurado.
17: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
20: Nati lleva años preparando su jubilación y hoy que empieza el Camino de Santiago también ha preparado sus calcetines de la suerte con topitos. Para Nati, empezar su jubilación con buen pie es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, gracias al programa Generación Más, construimos con ella un plan de jubilación, porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
21: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
22: Pates la piara, más buenos que el pan.
12: Ser La Ventana con Carlos Francino.